Moltíssimes gràcies, de veritat, és fantàstic com sona. Espero que els hi hagi agradat la comparació entre les dues músiques. Anem a repetir aquest últim número molt brillant de Vivaldi. Gràcies.